cervezistas també volen aixia. Fons mantén Johan van de Canadà. Minden on dice que la ingoli s'han de parir magici arecere. Negaci arendite nal terum budel padel. Naldori mantén tirei dirindu kandil van de minden on.